0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Nati lleva años preparando su jubilación y hoy que empieza el Camino de Santiago también ha preparado sus calcetines de la suerte con topitos. Para Nati, empezar su jubilación con buen pie es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, gracias al programa Generación Más, construimos con ella un plan de jubilación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
2: Deportes, José Antonio Duro.
3: Con Enric Mas, que pone su nombre en el palmarés de la Vuelta desde 2014. No ganaba un español la ronda, lo consigue Mas y lo consigue el equipo Movistar después de una vuelta marcada por la baja de Pogacar, pero que ya es historia para el ciclismo, con una sonrisa tremenda también por parte del ciclista balear. Este lunes tiene enhorabuenas para Enric Mas, para Kimi Antonelli, que ganó en Madrid, y también para la selección femenina de básquet, bronce mundial en Berlín. Y además tenemos fútbol. Hoy, con el cierre de la quinta jornada, se enfrentan esta noche el Betis y el Villarreal. Mañana empezará la sexta jornada de la competición.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
4: Hoy por hoy, Maestrat.
5: Bon dia a tots i a totes. Avui, 14 de setembre del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies hacia la ràdio, però primer anem en el horatge.
6: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
7: L'horatge.
5: Per avui, la temperatura màxima serà de 28, la mínima serà de neu, i el vent vindrà pel sud a 20 km per hora i l'índex màxim ultravioleta serà de 6.
8: ¿Qué hace calor? Masivo, bro, es verano. ¿Piscina? No. Tú necesitas disciplina, bro. Nada de piscina, fucking disciplina. Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
9: ¡Bricocentro!
10: En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
11: Bricolaje y decor.
5: I comencem l'informatiu del dia d'avui recordant les paraules d'Andrés Martínez, l'alcalde de Peñíscola, sobre el sentiment de ser peñíscola i sobre les festes del poble.
12: Bueno, les tratem de viure en intensitat, sobretot els dies importants, que són els dies 8 i 9, perquè celebrem un novenari i ja s'està celebrant des del dia 1 en honor a la Mare de Déu de l'Ermitana. Són els dos dies grans on els actes religiosos bàsicament són els que més motius, i s'acompanyen en aquests actes els balls en la plaça per les tardes. I just aquest any hem volgut encara respaldar més a la festa i a lo que és les nostres tradicions, nombrant mantenidors de les festes al grup de danses de Peñíscola i a la dansa batalla Moros i Cristians, que són els dos grups, i junt amb la banda de música, que fan possible que la gent recordem d'on venim i mos plantem i diem que volem continuar en estem, donat que són centenars de xiquets que gràcies a ells van passant per la plaça, i també els dies dels jubilats mos ofereixen les danses al poble. O sigui, les festes per a nosaltres, a part de lo que és la festa en si, i sobretot són les tradicions.
5: I continuem parlant de Peñíscola. Anem en la programació per al dia d'avui. A les 11 tindrà lloc la visita a la unitat de respir. A les 12, bous de la ganaderia Fernando Mansilla. A les 4, concurs de cinquet i guinyot per als jubilats i pensionistes de l'associació Papaluna. A les 4 i mitja, primer dia del concurs local de guinyot. A les 5, tindrà lloc el Tardeo Cubaneame al Mivero. Després, a les 5 i mitja, el cinquè dia de concurs de ganaderies. Després tenim a les 7 l'actuació del grup Generació Z. També tindrem l'actuació del Centre Cultura Andalús. A les 11, Bou envolat de la ganaria Bous de la Ribera, a les 12:15, noche nit ibicenca, i nit de blanc. A la 1, l'animació de la xaranga a Llipebre de Peñíscola, i a les 2 del matí no passaran. I passem directament a Vinaròs, on la regidora de Turisme, Mercedes García, ens parla de Vinaròs tapa en tapa i, bueno, comente quins seran els 18 establiments que participen enguany a aquest event gastronòmic.
4: Enguany participen 18 bars, que si vols te'ls anomeno.
5: Sí, per supost.
4: Vale? Que són la Unió Ciclista La Serena, Rafa Bar, Penya Taurina Diego Puerta, la Bodegueta de Sant Vicent, Tratoni, Penya Madridista Vinaròs, Bar Cafeteria Agra, Nou Albocàsser, Braseria El Poal, La Picaeta, La Ola del Mar, Cerveceria 82, El Rincón de José y Lola, La Cullera del Poal, Mesón de Vero, Nou Bilet, Café Bilet i La Peineta Candelària. Com sabeu, el preu de les tapes serà de 4 euros i va acompanyat d'un quinto de cervesa, copa de vi, refresc o aigua. I aquí pues, també, no, al igual que ens passa en les diferents jornades que participen en restaurants, donar les gràcies als bars, perquè detrás d'aquestes 18 tapes n'hi ha 18 equips de treball treballant i fent-ho possible, i la veritat que els agraeixo perquè això fa que molta gent conegui racons de Vinaròs, perquè clar, com sabeu, això se fa mitjançant un passaport gastronòmic, que al final no, hi ha un mapeta on estan situats els diferents bars on s'ofereixen les tapes.

0: molt bon dia a tots i a totes. Avui, 14 de setembre del 2026, benvinguts tots a la nostra secció de l'Hoy por Hoy del dia d'avui. Com sempre, tenim el nostre programa de Pixel Maestrat, on Albert Gavaldà entreviste a gent, a persones, sobre pues, la informàtica, les fotografies, els viatges i això, així que vos hizo en la entrevista de Pixel Maestrat.
1: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs. Per la nostra gent.
2: De nou, a Vinaròs tornen les botigues al carrer. El diumenge 13 de setembre, des de la plaça parroquial a la plaça del Mercat i travessia Safon, on trobaràs gran varietat d'articles de qualitat i a uns preus increïbles. Són els teus comerços de proximitat. Vinaròs, sempre endavant. El 13 de setembre, al cor de Vinaròs, les botigues al carrer. Associació de Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
3: De l'11 al 27 de setembre torna Vinaròs d'etapa en tapa. 18 establiments t'ofereixen les seues millors creacions. Tapa més beguda per només 4 euros. Aconsegueix el teu passaport gastronòmic. Reuneix un mínim de 6 segells als bars participants i diposita el teu vot a la Turistinfo per a guanyar fantàstics premis. Aquest setembre viu la nostra gastronomia de barra en barra. Vinaròs d'etapa en tapa. Organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.
4: Benvinguts un dia més a Pixel Maestrat, el programa de Ser Maestrat on parlem de fotografia, d'informàtica, viatges i bueno, una mica la tecnologia en general. I avui tenim amb nosaltres a Rafa Ruiz. Rafa Ruiz és de Morella i el dia de l'eclipse, el 12 d'agost, ara ja farà un mes, va preparar-se pues, molt consensuadament per a captar lo millor d'aquell dia. Bon dia, Rafa.
5: Hola, bon dia, Albert. Un gust estar amb vosaltres.
4: I nosaltres amb tu. Recordem als oients que ja te vam entrevistar un mes abans de l'eclipse per veure com ho preparaves, tot el tinglado que tenies ahí ja previst, telescopis, càmeres, localització. I bé, conta'mos l'experiència. On vas fer cap al final per a veure l'eclipse?
5: Sí, bueno, jo per a l'eclipse vaig valorar una sèrie de condicions per assegurar-me de poder viure-lo i poder captar-lo de la millor manera possible, ¿vale? Hi havia tres factors que vaig considerar més importants. El primer, la meteorologia. Pues vaig escollir un lloc on estadísticament al llarg dels passats anys la nuvositat siguera la menor possible estadísticament. El segon requisit era que òbviament que veigués l'eclipse total, que el lloc on escollires estigués dins de la franja de totalitat el més pròxim a la línia central. Quan més pròxim estàs a la línia central, la duració de l'eclipse era major. I tercer factor, que el sol estigués el més alt possible respecte a l'horitzó. Una característica d'aquest eclipse del 12 d'agost era que el sol estava molt baixet, estava prop de l'horitzó. El estar prop de l'horitzó el sol en tema astrofotografia vol dir que té molta atmosfera entre l'observador, entre la càmera i l'astre. L'atmosfera és un element que distorsiona la imatge i afecta molt a la qualitat fotogràfica. Aleshores, quan el sol estigui més elevat respecte a l'horitzó, millor qualitat d'imatge obtindria. Valorant aquests tres factors vaig decidir anar a Burgos. Burgos també se dona la casualitat que tinc família i que això m'ha facilitat molt les coses. I finalment, pues allí va ser el lloc on vaig observar l'eclipse.
4: Quina zona de Burgos vas anar? Per lo menos, per idea de geografia, perquè per saber per on...
5: Sí, pues vaig anar, la meva idea era anar pràcticament a Burgos Capital, al voltant de 5-10 quilòmetres cap a l'est de Burgos, però claro, jo vaig estar mirant mapes meteorològics, models, i justament el dia d'abans i tal, els mapes me van pintar un núvol damunt de la zona on tenia previst observar i total, que justament hores abans de l'eclipse ja tenien tot l'equip muntat a les 2:30 de la tarda ja vaig començar a veure que s'estava formant aquest núvol que pintaven els models i vaig decidir, perquè no volia jugar-me-la, vaig decidir repletar tot l'equip i baixar uns 30 quilòmetres més cap al sud. I això va ser un poc arriesgat, però bueno, finalment crec que vaig prendre una bona decisió, que va ser tot molt precipitat i molt corregut, però estic content de prendre aquesta decisió perquè després durant l'eclipse sí que vaig veure aquest núvol, pues això, un poquet, que a mi ja no m'afecta, però el núvol està on van dibuixar els models. Després se va desfer, perquè durant l'eclipse al baixar la temperatura els núvols estos se desfan, però encara així per mi era un moment que volia viure a la perfecció i no volia que res me obstaculitzaré l'observació.
4: Sí, aquest núvol va acollonar on estaves tu, a Morella on estàvem nosaltres, a Vinaròs, al Delta... La veritat que el núvol està a l'últim moment...
5: Sí, ja me vaig enterar que van veure precisament núvols que van amenaçar i tal, i que van veure molta gent que diu, ui, no sé si el veurem, però, com te comentava, i el que a mi m'han dit persones molt experimentades és que durant l'eclipse, pues, a baixar la temperatura, hi ha certs núvols que sí que pareix que se vagin desfent o... saps?
4: Però clar, això ja ho sabies després, a priori no t'ho podies pensar que s'anava a desfer el núvol, claro.
5: Sí, jo sí que pensava, sí que tenia eixa... O sea, sí que sabia que se podia donar, però encara així ho pintaven els models i jo no volia arriesgar-me i volia... que veure des de l'inici de l'eclipse, des de l'inici de la parcialitat, no? Que això direm que igual hi ha gent que no és lo interessant, òbviament, és la totalitat, però jo volia captar tota la seqüència, des del primer contacte, des del primer moment que la lluna toca el sol, fins a la totalitat. I jo sí que sabia que aquest núvol, lo més probable era que no m'afectara, lo més probable era que se desfaiguera, per lo que estem comentant, però encara així, és un moment únic, un moment irrepetible que no pots arriesgar-te i que vaig fer pues, tot l'esforç que calguera fer per a poder esquivar aquest obstacle.
4: Quant de material te vas endur? Perquè ja mos vas anticipar, però no sé si vas fer a última hora algun canvi en el número de telescopis, de càmeres... Quant de material te vas endur?
5: Sí, me vaig endur molts d'equips i, com te comentava, al prendre aquesta decisió precipitada, pues, hi ha equips que vaig descartar muntar-los, perquè també m'ha anat prou just el muntar tot i tal, i van haver diversos equips que no vaig muntar i diguem que eren dels equips menys importants. Els equips principals i els equips que més resultats o més expectatives tenia jo de que me donaven resultats bons, sí que els vaig muntar. Finalment, el que vaig muntar van ser 4 telescopis, una càmera a part sense telescopi, en objectiu. Després també vaig muntar una càmera GoPro per a gravar-nos a nosaltres, els que estàvem observant, vaig anar jo i en la família per gravar-nos a nosaltres, com, pues, això, l'experiència. I després una càmera 360 per gravar l'entorn. Això és el que vaig muntar. Després duia més equips, però se me va tirar el temps damunt i vaig decidir que, també com va ser tot precipitat, que el lloc no havia estat antes per veure com era i tal, vaig decidir no perdre temps en això i no vaig muntar-los. Però els equips principals, que són els telescopis que vam captar detalls espectaculars de l'eclipse, tot això sí que vaig poder muntar i la veritat és que molt, molt content en els resultats i fantàstic.
4: Va complir amb les expectatives, no?
5: Sí. Aunque ja t'he dit, pues sí, que jo portava més aquí, sí que m'hauria agradat fer algo més de gran camp, en objectius més angulars, però, claro, les coses venen com venen, vaig prendre aquesta decisió i al final, sí, vaig tindre temps de muntar lo realment important. Però, bueno, a part també, jo encara estic processant fotos i dades de l'eclipse i si les dades que haguera capturat extra dels altres equips no, encara no les haguera pogut ni mirar.
4: Rafa, com ho vas viure tu a nivell personal? Què vas sentir en aquells moments?
5: Sí, doncs aquell moment va ser molt emocionant. Si te soc sincer, claro, al dur tants equips... tens que estar molt pendent de que tot funcione correctament. Aleshores, sí que vaig tindre un poc d'estrès i un poc d'ocupació que no me va deixar viure l'eclipse sencer com a tal. Sí que és veritat que el moment de la totalitat jo sabia que en aquest moment no me l'anava a perdre. Les càmeres anaven a estar funcionant, jo no anava a estar pendent d'elles i jo volia disfrutar-lo i viure-lo. Va ser un moment genial, com veure com de sobte va caer en la llum molt, molt ràpid, fins que desapareixen les ombres, i és quan ja podies veure a simple vista aquest espectacle que se dibuixava davant de tu. La corona, una cosa que no te podies imaginar, una cosa que pareixia que si era d'un altre món, d'un altre univers, dibuixada ahir davant. A mi m'ha sorprendre lo bé que se veia, lo gran que era, el llarg dels filaments, i com a molta gent també suposo que li va sorprendre, va ser aquests punts rojos tan intensos que se dibuixaven també per vora la lluna, que això eren les protuberàncies. Pues això que se fa tan fosc en ple dia, desapareixen les ombres i el que m'ha impactat és voler dibuixar ahir davant de tu eixa cosa que mai havies vist, que no sembla a res paregut que hagués pogut imaginar o podries haver vist en fotos d'altra gent d'anteriors eclipses, però viure-ho i observar-ho a simple vista i l'experiència jo crec que és una cosa que no te poden contar, que ho has de viure.
4: Ai, que ve a Marbella i voltants, o què t'has pensat?
5: Sí, l'any que ve tenim un altre eclipse, en principi en millors condicions que este, perquè el sol estarà més alt, tindrà més duració, i també podem veure'l des de l'estat espanyol, des del sur. Des del sur sí que entre dins de la senda de totalitat, el sur de la península, sí que està dins de la senda de totalitat. Però encara no tinc res així a concretar, sí que estic parlant amb alguns amics, a veure què fem i això, però encara tinc que madurar algunes coses i reflexionar sobre l'equip, més o menys sí que faré algo paregut al que vaig fer en este, però el punt d'observació ja tinc que parlar-lo amb amics i prendre alguna decisió.
4: També durarà uns 4 minuts, o sigui, molt més llarg que el nostre va durar, depèn del lloc, però un minut i mig, no? Tirant a dalt, tirant a baix.
5: Efectivament. Sí, així no és, sí. Este, des de la zona del sud de la península ibèrica, sí que dure, des de Tarifa, arribar a 4 minuts i mig. Este eclipse, del que estem parlant, el del 2027, serà l'eclipse més llarg que es donarà durant este segle. A Luxor, a Egipte, crec que tindrà una duració de 6 minuts i mig.
4: Sí.
5: Que això és moltíssim. La natura no permetís que se donen eclipses superiors a 7 minuts i algo. Aleshores, este eclipse és ja de quasi dels més llargs que permetís la natura.
4: Sí, sí. Allí dona temps per a preparar les màquines, per a disfrutar-ho sense estrès. Vamos, te dona molt de marge, no com aquest, que va ser un visto, no he visto, que va ser molt intens, va ser molt bonic, però vamos, que va lo que va durar, ¿no?
5: Claro, al final els eclipses cada un és diferent. Una de les singularitats que tenia és que dura un minut i mig. Durant aquest minut i mig, pues, tenies, fotogràficament parlant, tenies que intentar aconseguir el major número de dades, que és el que volia fer jo, ¿vale? per a aplicant tècniques d'astrofotografia, obtindre durant aquests segons que dura, obtindre la major quantitat de dades, perquè en astrofotografia quantes més dades obtenim de lo que estem fotografiant, podem aconseguir, pues, treure imatges més espectaculars, imatges de més detalls, imatges de més qualitat de l'astre que estem fotografiant. Mm-hmm. Que vindrà ara el 2027, pues això, tindràs més temps, tindràs més oportunitat de capturar major volum de dades, i al estar també el sol més alt, pues claro, el que parlàvem antes, el filtre este atmosfèric afectarà menys a les dades que captures. Entonces, pues sí, se presenta un eclipse molt interessant, però vamos, lo que parlàvem també antes és que a veure quin lloc escollim per observar-lo, perquè els preus són una bogeria, els preus que s'estan començant a veure per Càdiz i per altres municipis del sur. Sí, sí. I, claro, també penso jo que al ser un eclipse que està així al territori espanyol, segueix sent també una oportunitat per a poder anar en equips que, per exemple, no pots anar si hi ha un eclipse, per exemple, pues no sé, al sur d'Àfrica o al sur d'Amèrica, per exemple, Argentina. Allí, pues, hi ha gent que sí que viatge, se pot viatjar per anar a observar-lo i tal, però el que ja veig descabellat seria intentar dur equips de cert volum i de cert pes. No pots viatjar en estos equips, cosa que sí que permet tindre un eclipse prop, no? Prop de casa, relativament prop. Mm-hmm. Sí que te permetis viatjar en equips d'una gamma superior. Mm-hmm. I tindre imatges que diguem no podries obtindre si tingueres que viatjar a un altre lloc del món en equips més simples.
4: Mm-hmm. Rafa, quines particularitats científiques vas poder recollir i observar que els demés que vam estar més per espectacle, volia fer quatre fotos així més o menys soltes, quines coses vas poder tu a nivell científic apreciar de manera especial a través dels teus equips?
5: Jo a través dels meus equips vaig poder fotografiar l'eclipse utilitzant la tècnica HDR. En aquesta tècnica, com ja sabràs, la teua finalitat és aquesta tècnica l'apliques quan estàs fotografiant algo que té molt de contrast, que hi ha molta diferència entre el punt més fosc de la imatge i el punt més brillant. Aleshores, en una sola imatge, tu no pots captar el que se diu tot el rang dinàmic de l'escena, perquè, claro, el punt més brillant de la imatge té moltíssima llum i el punt més fosc de la imatge té molt poqueta llum. Entonces, els sensors, pues, actualment són una passada, els sensors que hi ha, però segueixen sent ferramentes que tenen limitacions. Aleshores, per poder captar tots els elements de l'eclipse, des de lo més brillant, que en este cas era la protuberància, hasta lo més fosc, que diguem que a lo millor era la corona externa o inclús la superfície de la lluna, jo en les meves imatges s'aprecia perfectament la textura i els detalls de lo que és la lluna nova, pues això, vaig configurar les càmeres perquè faigueren de forma contínua imatges de diferents exposicions. Això me permet poder tindre detalls en les zones més brillants, com parlàvem, i en les zones més fosques, fins i tot alguna estrella també apareix en la imatge. I això no solo uno, sinó de forma contínua, sense que la càmera descansara pràcticament, per lo que parlàvem abans, per poder capturar el major nombre de dades possible, i això després en tècniques de processat d'astrofotografia aconseguís potenciar i extraure un nivell de detalls de la corona, dels filaments, de la textura de la superfície lunar, que, claro, que en una foto pues, seria impensable. Ja pel tema del rang dinàmic que parlàvem, perquè és molt brillant, perquè hi ha molt de contrast entre el punt més brillant i el punt més fosc, i per la quantitat de dades que ens permet exprimir, diguem, les dades que captem de l'escena.
4: On podem veure el teu treball fotogràfic que vas fer o produir a l'eclipse? A quina pàgina de web o de Facebook o Instagram? Dimos les teves xarxes perquè la gent, si et vol buscar, que ho trobi i que pugui apreciar el teu treball.
5: Sí, bueno, sí, sincerament, actualment de l'eclipse a les xarxes socials hi penja molt poqueta cosa, perquè estic treballant en les dades aquestes que vaig capturar. El processat és bastant complicat per molts de factors, perquè durant l'eclipse pues tens tres elements, diguem, tens les estrelles del fondo, que en este cas se veien molt poquetes perquè el sol està més baix. Això és un element. L'altre, o sigui, elements que tenen moviment, diguem, propi, o moviment uno respecte a l'altre. Les estrelles, el sol, òbviament, no se veu, però sí que se veu el disco solar durant la totalitat. Evidentment, no se veu, però sí que es veu la corona, que la corona també té el seu moviment propi, i la lluna. Ahí tens tres elements que tenen un moviment diferent, que dificulten molt el processar de la imatge. I després també el buscar i arribar a processos que te puguen donar un resultat satisfactori en el que estàs buscant també és una cosa prou complexa, i és en el que estic treballant jo, actualment. Uh-huh. Per això no tinc molt penjat a les xarxes socials, però bueno, sí, pròximament sí que tinc idea d'anar publicant els resultats i les imatges que vaig obtindre, i bueno, pues el lloc per a veure-les és en el meu perfil d'Instagram, és fotografia de lo invisible, ¿vale? Fotografia guión bajo de guión bajo lo guión bajo invisible. Després també pues, el meu compte de Facebook, que és el meu nom, Rafa Ruiz. Si algú me vol buscar i té interès en el meu treball, pues, pot acudir allí. I després també tinc un canal de YouTube que vull també començar a reemprendre i a penjar contingut, que és el mateix. El nom del canal és Fotografia de l'Invisible. Fotografia de l'Invisible són les paraules que millor defineixen el meu treball fotogràfic, el que jo faig. A mi el que més m'inquieta o el que més me motiva de la fotografia és poder veure coses o poder ensenyar coses, vamos, poder visualitzar coses que tu en l'ull humà no pots veure, ¿vale? Empleant certes tècniques fotogràfiques pues, pots veure coses que per les teues limitacions,
4: sí, humanes, físiques, que no podem veure.
5: No pots veure.
4: Sí, tu tens fotos espectaculars d'astrofotografia, composicions de Morella amb la Via Làctea, bueno, tens una sèrie de fotografies, un treball molt bo, i també, bueno, també molt de timelapse, no? També timelapses, sí, que diríem.
5: Sí, claro, jo vaig començar sobretot fent timelapse. El timelapse és una tècnica que m'encanta, domino molt, i vamos, el timelapse per a mi no té, com aquí que diu, no té cap secreto. Però bueno, sí, timelapse és una de les coses que està dins de fotografia de l'invisible. Al final, fotografia de l'invisible és això, és coses que estan ahí, que succeeixen, que passen, però que tu no pots veure. Tu, per exemple, no pots veure com creix una planta. Tu pots anar a veure la planta, al cap de dos dies pots anar i pots veure que potser ha crescut un poc, però el procés de creixement, per exemple, de la planta no pots observar-lo. Pues, gràcies al timelapse, una tècnica fotogràfica, sí que pots observar com creix la planta, cosa que no pots veure. En l'altre extrem, la càmera lenta, per exemple, com una bala trenque una sandia, no? Un dispar d'una pistola, un projectil rebenta una sandia. Pues tu, els detalls d'aquest fenomen no pots observar-los. Gràcies a la tècnica de la càmera lenta, això ho aconseguis visualitzar. Pues com això, moltíssimes coses. La macrofotografia, objectes tan menuts que el teu ull és capaç de diferenciar. Mm-hmm. I com això, pues, hi ha moltes tècniques que a mi és el que realment m'apassiona. Sí. És veritat que jo estic molt més centrat en astrofotografia i timelapse, però aquestes tècniques sí que en algun moment vull començar a practicar i a experimentar.
4: Encara molt més de lo que fas. Escolta, Rafa, una cosa, perquè vam tenir també fa una setmana i poc l'eclipse de lluna, i jo no voldria acabar el programa sense parlar una mica de l'eclipse de lluna, que no és tan espectacular com el de sol, però bueno, els que sou aficionats a l'astrofotografia, doncs també vau estar ahí al peu del canó i observar aquest fenomen, no?
5: Sí, jo la veritat és que era un fenomen que òbviament no volia perdre. Pues això, l'eclipse de lluna ja havia fet algun abans, tinc fotos també molt xules d'eclipses de lluna, també s'aplicant la mateixa tècnica HDR, perquè hi ha un moment que quan està la lluna parcialment eclipsada, la zona que està tapada per la sombra de... O sigui, la zona de la lluna que està dins de la sombra de la Terra... Mm-hmm. Té un brillo molt menor que la zona que sí que està rebent llum directa del sol. Aleshores també hi ha que aplicar tècniques HDR. Però bueno, jo eclipse de lluna ja havia fet i la veritat és que és un fenomen que també m'encanta. És un país també super espectacular. El problema va ser la meteorologia. Jo en este eclipse de lluna volia fer-lo, volia muntar els equips, però venint de l'eclipse de sol, portant tan de cansant s'hi comportava, tenint tantes coses pendents per a fer, i que una meteorologia molt desfavorable des del lloc on estava jo, i desplaçar-me... O sigui, jo contemplava poder desplaçar-me a lo millor 50-60 quilòmetres, però no anàvem a Burgos o anàvem a València a fotografiar-lo, no podia tampoc, perquè també pues, tinc que treballar i tal. Entonces, pues, me vaig despertar a les 4:30 del matí, vaig anar a veure com estan les condicions i la veritat és que pintava que és molt desfavorable, molt de núvols, i vaig decidir no muntar i tornar-me a casa perquè el dia després tenia que treballar. Entonces l'eclipse este de lluna, que tampoc era un eclipse total, era un eclipse parcial, la lluna no entrava completament dins de l'ombra de la Terra, no el vaig poder fotografiar. És una llàstima, me va doldre molt, però al final, pues mira, me vaig consolar pensant en que ja tenia altres eclipses de lluna fets i que d'ací uns anys també vindran eclipses de lluna molt interessants. Mm-hmm. I Albert, com una cosa curiosa que te puc comentar, sí. Per això ja és bastant més avançat i bastant més complicat, parlant de la lluna i dels eclipses, és que este dilluns 14 de setembre, el proper dilluns, mm-hmm. tenim una cosa molt interessant, relacionada amb la lluna.
4: Compte.
5: És complicat perquè observar-la a simple vista no se pot observar. Per observar-la se necessiten prismàtics, i per a fotografiar-la pues, jo duré telescopis de molts moments. És que la lluna, el que succeeix és que la lluna oculta el planeta Venus. Uh-huh. En el seu moviment pel cel, la lluna passarà i se ficarà entre nosaltres i Venus. Hi haurà el que se diu una ocultació del planeta. Mm. I és un fenomen que, de veritat, és que a mi me pareix molt interessant. Òbviament, per a tot el públic no és adequat observar, perquè el planeta Venus és...
4: Bueno, és molt brillant, si saps trobar-lo i se veu bé. No, que és un planeta molt brillant que a l'alba o a la vespre...
5: El problema que succeeix durant el dia, Albert, durant el dia i trobar Venus. La Lluna sí que se pot trobar durant el dia, però, claro, Venus no el distingiries pràcticament durant el dia.

0: estar por eso iluminando y bore la lluna sí que se puede distinguir, pero el planeta Venus en ese momento será muy complicado porque ya te digo, porque es de día. Pero bueno, yo sí que tengo interés y sí que tengo intención de hacer algo y me parece un fenómeno muy interesante.
1: De qualsevol efemèride astronòmica, els que sou seguidors d'aquest món, evidentment, coses que pas de més d'un ser banals per a altres, són tots uns hitos, no?, astronòmics que, sense dubte, desperten la vostra atenció.
0: Sí, sí, per supost, sí, sí, són coses singulars, són coses que no sabem tots els dies i són coses que també fotogràficament són molt interessants perquè te donen unes imatges molt singulars. Si tu veus un programa de simulació celeste i veus més o menys com serà el fenomen, pues te pots fer una idea de la imatge que acabaràs obtenint. I, claro, és una imatge molt xula.
1: Sense dubte. Ja arribem al final del nostre programa. Rafa Ruiz, moltes gràcies per haver-nos explicat la teva experiència a l'eclipse de sol del dia 12 d'agost passat, també haver-nos explicat una miqueta el sinsabor que vas tenir una mica de l'eclipse de lluna per les condicions meteorològiques i, bueno, haver explicat la teva experiència com a astrofotògraf amateur avançat, no? I bé, ha sigut un plaer i, sense dubte, podem tornar a parlar amb tu en qualsevol altre moment de qualsevol tema d'astrofotografia, timelapse, que també podem fer un dia dedicat en això, de macrofotografia o de qualsevol cosa que se'n va, no?, de l'ull humà, de la fotografia de l'invisible.
0: Efectivament, Albert. En això estem experimentant tècniques, intentant descobrir allò que no podem observar i és un gust sempre parlar amb vosaltres quan creguireu oportú. Així estic encantat per atendre-vos i parlar d'això que ens apassiona tant, que és la fotografia.
1: Moltes gràcies, Rafa Ruiz. Moltes gràcies, oyers de Pixel Maestrat. Vos ha parlat Albert Gavaldà i vos esperem la setmana que ve amb un altre programa. Gràcies.
2: En San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Pais, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
3: En Autotrack Vinaroz llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaroz, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.

0: San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Valls, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Vive una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, 14 de setembre del 2026. Anem, com sempre, amb el nostre programa de Les Zones, espai literari, i a més també tenim el nostre programa de Ser Història en David Gómez.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
3: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaros, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
4: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
5: Bon dia, oients, amigues, amics de les zones. Bon dilluns. Com esteu, Josep Maria?
6: De setembre. Sí. Bé, en ànims. Encara que la tardor minve les energies, estem pletòrics. Jo torno a dir, com l'altre dia, comencem un nou curs. Per tant, una nova aventura, un nou viatge, ple de... Com dia?
5: D'aventures i de coneixences.
6: Un dia la cançó de Llach, d'Ítaca.
7: Bé, molt bon dia a tothom. Bueno, és un nou curs i això sempre és una cosa interessant perquè sempre tens projectes i coses a fer, no? A més, els que ja no estem, diguéssim, en època laboral, ja disposem de molt més temps per moltes més coses. Bueno, res.
5: Sí. Què voleu comentar?
6: Novetats de...
7: Jo volia comentar que justament aquest proper cap de setmana comença la Setmana del Llibre en Català. Setmana del Llibre en Català, que com sabeu es fa cada any, el mes de setembre, a Barcelona, que dura una setmana amb dos caps de setmana inclosos. Sí, sí, sí. I sempre és molt interessant anar a la Setmana del Llibre en Català. Per què? Perquè hi ha totes les novetats de la temporada, o moltes de les novetats de la temporada. Hi ha moltes xerrades, hi ha moltes presentacions de llibres, hi ha moltes taules rodones. Jo crec que és un molt bon moment per escapar-se i passar un dia allà a la Setmana del Llibre Català, perquè segur que pillaràs activitats diverses. Un pot pensar que, com que es fa a Barcelona, el llibre en català i tal, només es parla de Catalunya, doncs no, es parla del País Valencià, hi ha autors valencians, hi ha taules rodones d'escriptors valencians, hi ha autors mallorquins amb taules rodones amb escriptors mallorquins, etc, etc. És una setmana molt completa i que val la pena realment, si no la coneixeu, val la pena perdre-s'hi en algun moment.
6: De fet, molts dels autors de Onada Edicions de Pedro Cabró i són presents, per tant, tant de Terres de l'Ebre com del Maestrat i altres llocs de
5: Castellà. Bueno, jo de fet he estat a la setmana participant en taules rodones i presentacions i tal, i la veritat és que està molt bé. La última recordo que va ploure, caure una aigua
6: cantes. Sí que me recordo, sí, és cert que no sé l'escampatalla,
5: sí. Però sí, sí, val molt la pena.
6: Parlant de llibres, hem dit una cosa que enguany m'hem previst, de cara als convidats que tindrem aquí a l'estudi, fem tots una mena de qüestionari literari. Bé, és molt obert i molt senzill, però sí que ens agradaria que la gent que ens acompanyarà en alguns programes digui també la seva mirada literària, en què ha consistit o quina és, etc. Siguin o no, diguem, persones, diguem, directament relacionades amb la lectura, que no cal, perquè ja sabeu que en el ventall de persones que hem portat n'hi ha de tot, vull dir que a vegades no cal que siguin també autors en concret o... Per tant, una manera de presentar-lo és que ens l'aplicarem avui a nosaltres mateixos i parlarem de cinc petites qüestions que poden ser altres, que no cal que siguin el mateix, però bé, comentarem llibres d'aquest qüestionari que, torno a insistir, això ens servirà per presentar-lo a convidats futurs, en definitiva.
5: Sí, està bé. Quina seria la primera pregunta?
6: Sí, quin llibre creus que està infravalorat? O sigui, de tota la història de la literatura, de tot el que has llegit, quin llibre creus que no té la consideració que hauria de tindre, diguem, o que té una mirada diferent realment del que és, en definitiva?
5: Com si mateix.
6: Mira, jo en diré un que és molt senzill, El petit príncep, perquè a mi me'l van vendre i no el coneixia com un llibre, diguem, infantil, i infantil no té res a vegades, perquè té molt més diguem, molt més profunditat i té molt més, com us diria, té este joc, diguem, interpel·lador que al lector que està un poc atent, que pare compte, li quedarà, diguem, les qüestions que planteja. Insisteixo perquè és un llibre que jo no vaig llegir quan a millor havia d'haver llegit, molt malestar, però fins i tot quan vaig començar de mestre el presentava com un llibre infantil i després vaig veure que d'infantil no té res.
5: Bueno, podem llegir-lo també.
6: Però bé, que a part de quan el dius, sembla que sigui per la paraula petit, per el príncep,
5: clar, per la paraula i tal, però, o sigui, el que estàs dient en realitat és que trobes que hauria de ser considerat com un llibre per adults, perquè conegut ho és molt,
6: i parlar-ne se'n parla molt.
5: I molts títols que en fan referència, etc. Mira, l'altre dia, per exemple, amb el nostre net, no sé quin llibre tenia, el Petit Príncep, tal qual.
7: Té un joc que
5: present ho està, però està, potser tens raó, massa present com a literatura infantil quan és una literatura majúscula.
6: Sí, és diferent.
5: Sí. Jo, bueno, vols afegir una cosa?
6: Mira, era per comentar...
5: Sí. Jo, un llibre que de fet, fins que no el van presentar aquí a la biblioteca, va vindre l'autor, no vaig parar, perquè és un llibre que trobava que s'havia comès una gran injustícia amb ell, tot i que té dos premis, és Gegants de gel. El llibre de Joan Benasiu, jo trobo que és un llibre profund, és un llibre poètic, molt erudit, aprens moltes coses, i aquesta combinació a mi m'agrada moltíssim. Ja sé que potser no és un llibre adient per tots els públics, potser no, potser és veritat, perquè és una lectura una mica densa de vegades, però segons com te ho mires també conta moltes històries, hi ha molts personatges i cadascun amb la seva història, i m'agrada molt això de que sigui un llibre com universal, que hi ha un valencià...
6: Sí, és molt coral.
5: Són dos continents, sí. Europa i Amèrica, sí. No? Els que junta. I això també m'agrada molt. Bueno, és un llibre dels, potser de literatura en català, dels que més m'agraden a mi, eh? I trobo que és injustament reconegut perquè no és popular,
6: sí.
5: Perquè no és popular, malgrat
6: que el
5: premi
6: llibreter que és...
5: i malgrat que té ara no, el premi Creixells té estos dos premis, però tot i així no, i és un autor valencià,
6: i això és, més, costa encara més,
5: potser costa més, sí.
7: És un llibre molt erudit i això també dificulta també. Bastant i tal. Mira, jo trobo, jo me'n vaig més a prop jo veig que heu fet un llibre molt, molt internacional, diríem,
6: sí, sí.
7: Un altre llibre valencià però d'una textura, diguéssim, especial. Jo me'n vaig molt més a prop. A mi m'agraden molt els llibres de viatges. Els llibres de viatges sempre és una cosa que m'ha interessat sempre molt. I dintre dels llibres de viatges m'han interessat moltíssim els viatges sentimentals. Val? Llavors, un llibre que trobo, i això segurament direu, home, què havies de dir, no? Què havies de dir? Però un llibre que trobo que ha tingut massa poca repercussió al territori, sobretot, és la Guia Sentimental del Maestrat de l'Amàlia. Jo crec que és un llibre que és un llibre esplèndid. Jo m'he llegit unes quantes guies sentimentals i és un llibre esplèndid, la Guia Sentimental del Maestrat. És un llibre, per exemple, que no ha tingut cap ressò a l'ensenyament, que és una cosa que a mi m'ha sorprès moltíssim, que no és un llibre que s'hagi fet llegir als adolescents dels instituts del Maestrat, per exemple, quan el veig un llibre ideal per conèixer la comarca, conèixer-nos a nosaltres mateixos, sí. I aprendre moltíssimes coses sobre la comarca.
6: I fer Maestrat.
7: Sí. I fer Maestrat. Jo trobo que ha estat un llibre molt desaprofitat, tant des del punt de vista de l'ensenyament com des d'altres punts de vista, perquè és un llibre que té, per mi, moltíssimes qualitats. És una aproximació literària al Maestrat, que tampoc n'hi ha tantes, és una mescla,
6: molt poca, sí.
7: És una mescla, hi ha literatura, hi ha assaig, hi ha una mica de tot, i per mi tot això són valors molt positius i que trobo que, d'acord que se n'ha parlat i ha estat conegut, però crec que n'hagués hagut d'estar-ho molt més.
5: Bueno, pues moltes gràcies per la part que em toca, això.
6: No, però és cert, no tenim... I això penso que és una cosa pròpia, que no sé si de tot el País Valencià, però que no valorem prou diguem, les persones, els autors literaris que són del territori,
7: sí,
6: definitiva.
7: Sí, sí, sí.
6: I això a vegades, no sé, no és bo pel país.
5: No, no? Clar que no.
6: I a vegades hi ha raons molt diverses, sí. No només...
5: Sí. Sí.
6: No, entrarem, però...
5: La Guia Sentimental jo sí que puc dir que ha tingut un cert ressò a Catalunya. De fet, ha hagut gent, ja ho he dit alguna vegada, que han volgut conèixer el territori i han conegut el territori a través del llibre, i m'han donat les gràcies moltíssima gent, però en canvi la gent d'aquí potser perquè és menys lletra ferida, no sé, és una qüestió sociològica, jo crec,
6: sí,
5: que una altra cosa, o pel fet aquest de que sigui un del mateix territori, ja pareix que valgui menys que si hi ha un de fora, no? Però sí. Què més? Quines més preguntes?
6: Segona, quin personatge literari no oblidaràs mai? Aquell que... Personatge literari, eh? No parlem de...
5: Bé, persones.
6: Persones.
5: Sí, personatges.
6: Jo n'he tirat un, diguem, que té a veure amb la docència. Mira, us faré un qüestionari. Sí, no, perquè a vegades es veu que hi ha autors d'un sol llibre. Encara que a mi no l'ha escrit més, el recordem per un sol llibre. Si us dic, no sé, per exemple...
5: Salinger.
6: Juan Rulfo, sí, Salinger.
5: Sí.
6: Gilad, Juan Rulfo, Pedro Páramo, Lampedusa, el Gatopardo, no sé, a veure, podríem dir uns quants d'aquests. Si us digués John Williams,
7: Stoner.
5: Ah, Stoner.
6: Correcte. Si m'ho poden dir, Stoner.
5: Sí. És que potser és l'únic llibre que has
6: de veure. No, en efecte, perquè van donar al cap de poc temps en Amèrica es diu un premi, el National Book Harvard, per un altre llibre, al cap d'uns anys, que es deia Augustus, és igual. Posava noms només de persones, de personatges.
5: Sí, del personatge.
6: Stoner, Augustus.
5: Sí, no és complicada la
6: vida. És Stoner, diguem.
7: Sí, sí, sí. Però és que Stoner som tots, eh?
6: Possiblement, sí. Que és un llibre que a mi he llegit dos vegades i després de trossets. Em va agafar quan encara era docent en exercici i ja.
7: És que, bueno, és que és la meva vida,
6: te
7: colpís,
6: com ho sent, o sigui, sí, aparentment és una vida innocua, senzilla, normal, que no, i en canvi li passa un munt de coses, dius, ja.
7: Sí, sí.
6: I només se revela en dues coses: quan decideix ser professor de literatura,
5: sí,
6: i quan se busca un alumne que serà la man. Bueno,
5: sí.
6: És l'únic acte real, diguem les dades, que fa este Stoner.
5: Mm? Sí, perquè el seu pare volia que estudiés
6: una cosa mecànica, és un poc ell, se revela. Bueno, este, són els dos moments en què diu, en què se'n surt de la línia, diguem-ho d'aquesta manera.
7: Sí, sí, sí.
6: I és un problema molt estranyable, que a vegades ens hem plantejat, a vegades, presentar-ho també al punt de lectura.
7: L'hem de presentar, este llibre l'hem de comentar, perquè tothom s'hi veu reflectit d'alguna manera.
5: Però és un llibre dels anys 80, eh?
7: Sí,
5: però
7: està tan ben contada la història d'un perdedor, perquè Stoner és un perdedor.
6: Ho he buscat, diu, se va publicar l'any 65. I va passar inadvertida del tot. Fins que 40 anys més tard, a principis del segle 2005, la revista que venen per d'aquí, Review of Books de Nova York, digui, aquí tenim una gran obra.
7: Sí, sí.
6: I les primeres traduccions en castellà i en català són gairebé damunt de la Covid.
5: Sí.
6: Del 2016, de l'Ast...
5: Bueno, jo, de fet, el vaig llegir castellà.
7: En castellà.
6: Jo no sé com m'ha arribat a mi.
5: Fa molts anys, eh?
7: Sí. Fa anys.
5: Potser als anys 90 o una cosa així.
6: 90 ja?
7: Sí, no ho recordo, ara no ho recordo de quan el tenim, però és un llibre que ens va agradar moltíssim.
5: Ara, de tota manera, jo el vaig agafar una altra vegada, un dia.
6: Jo he fet això una llista, tampoc, eh? Però en el moment d'exercici docent, no sé, m'atrapava, diguem.
7: Sí,
5: no, a mi em va atrapar molt, també, em va agradar molt, molt. Bueno, és un personatge molt gris, una mica trist.
7: És un perdedor, totalment. Com som la majoria de la gent,
6: ho és normal.
5: Això tothom s'identifica, perquè qui no ha perdut un rellotge, una ciutat, un amant? Tots hem perdut coses.
7: Què m'has dit tu?
5: Jo, el personatge literari, potser perquè era el primer llibre així de veritat que llegia, i de veritat vull dir una obra llarga, profunda, psicològica, com a mi m'agrada, és una parella, de fet. És la parella de Swann i Odette.
6: Sí.
5: A mi el personatge de Swann, que és un home a la recerca del temps perdut, de Marcel Proust, que és un personatge molt cultivat, molt refinat, un home que no té cap però, diríem, i resulta que va i s'enamora perdudament d'una dona, que és Odette, que és una cocot,
6: tenim un penjoll.
5: Sí.
6: Bueno, ja és entenent. Sí,
5: sí. Sí. Ah, és... que no té, comparteix amb ell res, absolutament. Res. No té els mateixos gustos, no es mou en el mateix ambient, no res. I aquest contrast, i dius, com a vegades l'amor pot ser tan poc racional, que per enamorar en aquest home que ho té tot, d'aquesta dona que no té res, absolutament res, que a sobre no és ni el seu tipus físicament.
7: Sí.
5: A mi això em va agradar molt, però clar,
7: doncs això li passa al mateix narrador, que també s'enamora d'un altre i al final acaba dient, és que no era ni el meu tipus,
5: ni el meu tipus. Sí, jo clar, aquest llibre el vaig llegir quan feia primer de carrera, això me'n recordo perfectament, i allò em va trastocar d'una manera impressionant. Tot el llibre, bueno, tot, no vaig llegir tots els volums, eh?
6: Sí, no, està clar,
5: era la col·lecció d'Aliats Editorial, en castellà, i en vaig llegir 4 o 5.
6: I això ho envejo. perquè jo amb el carrer, els meus carrers no vaig dir res,
5: no vaig tindre no, però jo no era per una lectura de la carrera, no, però, era una lectura
6: sí,
5: pel
6: però,
5: compte
6: però també tenies un envia o no sé, ho tenies sí. A veure, o tenies uns inputs que, ara dic, sí. que t'afavoria o que t'ajudaven
5: no, no,
6: que,
5: però... me'l va recomanar una persona en concret i em va dir aquest llibre jo crec que a tu t'agradaria molt tal i qual. I bueno, i va ser una gran descoberta, sí.
7: Bueno, jo no me'n vaig a tan grans, jo sempre tiro una miqueta més per baix. A mi hi ha un personatge que és una novel·leta molt curteta que em fascina i sempre m'ha fascinat molt, que és Bartleby l'escriver. Bartleby l'escrivent de Melville, que és això, és un escrivent anodí, anònim, perdedor també, que sempre diu que no a qualsevol cosa que li proposen a fer a l'oficina.
5: Diu, preferiria no fer-ho.
7: Preferiria no fer-ho. I seguit és així. I sempre va en contra de lo que s'espera que hauria de fer ell, tant al treball com a casa, com a tot arreu. Vull dir, és un personatge que va a la contra totalment. I aquesta càrrega psicològica d'aquest personatge tan ben trillat en tan poques planes, perquè és una novel·la relativament curteta,
5: molt
7: curteta, molt breu, del Melville, a diferència de Moby Dick,
6: que és
7: una altra història. Este personatge sempre m'ha fascinat molt, l'he trobat encertadíssim i un retrat psicològic tan especial i tan diferent que m'ha fascinat sempre.
5: Bueno, jo crec que té una lectura política
7: psicològica, política
5: perquè és la resistència passiva passiva.
6: Però elegant, pots enfadar, perquè ara no teniu res.
5: Més,
6: esta construcció de, digue, no sé si deu ser una construcció que està, no, que està traduïda a l'anglès, no tenia aquesta càrrega, diguem així, neutra, que han de fer vore, no pots emprenyar-te, diguem, que t'ho diu d'aquesta manera, perquè si diu no,
7: és un personatge literari tan ben trobat.
5: Però jo crec que representa això que dic políticament, més que el personatge,
7: però tu li pots donar el sentit que vulguis,
5: més que el personatge. Psicològicament el que vol mostrar és això, no? Que una manera de vegades de sortir-se és la resistència passiva, no?
7: Sí, sí.
6: Molt bé. Són bons personatges, això. Que també és un llibre que podem tenir en consideració. Quin llibre hauries desitjat que no s'acabés mai? Bé, jo aquí entraré en un gènere literari que vaig descobrir molt més tard, que és l'assaig. Perquè jo és per l'edat, quan ja tens una certa edat, sembla que, no sé, quan a mi m'ha passat així, la ficció t'atrau, t'agrada, però la reflexió proposada a l'assaig és una altra història, i més si és un assaig, diguem, amb un substrat literari que és un poc la base de la reflexió i el primer que vaig llegir, dels primers, va ser un autor valencià, Vicent Alonso, que es diu Trajecte Circular, que no pares de donar voltes allà mateix, i va ser, el tinc molt sorrat i tant acondicionat ell, perquè va ser la primera vegada que, insisteixo, que vaig xalar de llegir
5: assaig,
6: no? Sí, i a partir d'aquesta lectura doncs n'he fet moltes més. Ara, torno-hi, també m'ha arribat un moment en què millor l'edat també t'ajuda això, perquè
5: pensem que quan un és jove és una època d'acció, però quan un es fa gran sempre és un temps de reflexió de lo que ha sigut la vida, etc. I llavors és normal que ens agradin molt els assajos quan, a partir d'una determinada edat, no?
7: Ara aprens, perquè aprens moltes coses també.
6: A la seva presentació,
5: jo crec que sobretot perquè t'ajuden a reflexionar.
6: Sí, és això. Un poc per aquí, he vist una sorrella, diu, la trajectòria circular té a veure amb mi, i més concretament amb l'interès d'entendre'm i entendre millor el món a través de la literatura. Això a mi m'agrada molt. Que és el tema d'un muntany.
5: Entendre.
6: I este entendre el món a través de la literatura, doncs mira, és veritat.
5: Tot
6: el tipus saig que gira el botó d'aquí sempre m'atreu molt.
5: És una idea que la comparteixo totalment.
6: I més, Vicent Alonso traductor de muntany, també és un d'aquests personatges, autors que no sé, sí que està reconegut, però
5: sí, està reconegut, però no prou.
6: Però enfosquit.
5: Sí, sí.
6: Com a mínim la presència, diguem, no cal dir, fin, els mitjans de comunicació públics de presència, això ja, ja no vull dir que estiguin vetats, però gairebé
5: quasi, quasi, sí.
6: És molt trist, això.
5: Sí, molt. Bé, jo, quin llibre t'agradaria que no s'acabés mai, no? Jo faig una cosa, quan un llibre m'agrada molt, el que faig automàticament, que he llegit la última plana, passo directament a la primera plana i torno a començar. I llavors el llegeixo dos vegades, diríem, i això ho he fet en uns quants llibres.
6: No ho he fet mai, això, veus?
5: Pues sí.
6: Sembla que m'espero un poc, a vegades. No, que no dic.
5: Potser esperes més la reflexió posterior, tu. Sí. Jo, en canvi, és la passió per allò la que em porta a tornar a començar.
6: A reiniciar, diguem.
5: Sí, allò que m'ha agradat tant, no?
6: Ah, sí.
5: És allò que menges una cosa que t'agrada molt i tens moltes ganes de menjar-ne més perquè t'agrada molt. Pues una mica a mi em passa això. Per tant, no en dic cap perquè això m'ha passat infinitat de vegades.
7: Bueno, jo realment n'hauria de comentar uns quants, no?
6: Però sí, està clar.
7: Per dir-ne algun, quin llibre hauries desitjat que no s'acabés mai? Doncs mira, un que m'hagués agradat que durés més i tal és El quadern gris. I del quadern gris, sobretot la primera part.
6: També d'assaig?
5: També.
7: Que també és d'assaig.
6: Possiblement l'edat... Bueno, sí, ja ho sé. No seria...
7: Però...
6: Bueno, sí, és crònica...
7: Allò que traspua El quadern gris... d'aquelles tertúlies allà al poble amb tots aquells d'allà del poble i tal, tots els comentaris de vegades irònics, sarcàstics de lo que és la vida en general als pobles relativament petits i tal, em va semblar fascinant. La segona part que passa a Barcelona
5: i bàsicament a l'Ateneu de Barcelona,
7: també és molt interessant, però el que m'agrada molt del llibre és aquest context de tertúlia, de gent que es reuneix per parlar de la vida, per parlar de coses que no es reuneixen per fer una partida de cartes, no, es troben per parlar de tota una sèrie de coses.
5: Bueno, però això bàsicament és a l'Ateneu, a la segona part.
7: La segona part és a l'Ateneu.
5: I a la primera part
7: és el poble.
6: És el poble,
7: és una tertúlia de poble en la que estan el secretari,
5: el
7: farmacèutic, el menescal, el no sé què, i bueno, allò ho dibuixa molt bé, però ho dibuixa molt bé tot allò.
5: Deixa'm dir-te una cosa, però jo crec que el bonic és el contrast que posa una cosa i l'altra, les dues tertúlies una al costat de l'altra, i llavors pugen, tant una com l'altra pugen de...
6: Això malgrat dels 100 anys de diferència.
5: Sí.
6: Que sempre són tertulis que podria escoltar també ara. Vull dir que...
5: Aquesta
6: capacitat de pla de fer present un passat de centenari, clar?
5: Sí.
6: Independent dels temes que tracten, evidentment, que són, però, sí. Però és que lliges i és que potser ho escoltem també, perquè gairebé ho escoltes i podia córrer també en qualsevol canvia en els temes, evidentment, però seria el mateix, sí que saps.
7: És que a més esta fascinació per les tertúlies la tinc de sempre, perquè no he aconseguit mai tenir una tertúlia com aquelles de pla que n'hem tingut, no? Però vull dir que m'ha semblat una cosa que és una verdadera llàstima que es perdi.
5: I que... Bueno, la gent abans tenia més temps i no tenia televisió.
7: Sí, no estaven tan per
5: ara això. Tenim Netflix.
6: Tu diràs, un llibre que es diu Una idea d'Europa, és l'autor austríac, aquest famós, perdona, no me'n recordo,
7: Stefan Zweig,
6: que una de les cinc cartes, no de les cinc o set,
5: els cafès
6: i el que allà es xerra,
7: que és una cosa fonamental.
5: Bueno, ara el que està molt de moda, bueno, ara no, ja fa uns anys que està de moda, és Trieste, els cafès de Trieste, perquè diu que els cafès de Trieste són dels pocs on hi ha gent que escriu, fa tertúlies, etc., gent de la literatura. I que és el cafè on anava Claudio Magris, i d'altres. I com és una ciutat que diu que a cada carrer hi ha dos escriptors, doncs diu que els cafès d'allà conserven una mica això. I el que ha anat a estos cafès és el Joan Benesiu, l'autor del llibre que jo comentava abans.
6: Com són fruit d'una època, són tertúlies d'homes, tots.
5: Sí, bàsicament.
6: Això, del que és.
5: Sí, és veritat, perquè les dones estan a casa treballant. Bé, l'última pregunta, si voleu.
6: Quin llibre d'autor es va convertir en lector?
5: Sí.
6: Mira, molt senzill. Jo no vaig tenir en la formació, diguem, de les carreres, no vaig tindre cap, no vaig fer cap lectura mai, i per tant jo vaig ser un lector ja molt tardà, diria. Però sempre me recordo de qui va ser el professor que em va concedir el primer llibre, que sempre ho he dit, que és Joan Francesc Mira, i em va recomanar quan feia COU, 100 anys de soledat. Ho he dit moltes vegades, però és que va ser una, que un professor digui, llits, això t'agradarà, ningú més m'ho ha fet, dia. I en aquell moment vaig començar a llegir-lo perquè m'ho va dir ell, però em vaig enfarfegar, o sigui, em va superar.
5: Bueno, perquè per ser el primer llibre que llegies,
6: més, clar,
5: ja ho entenc.
6: I fins que no vaig arribar a l'Emili, allí vaig gaudir-lo, en definitiva. I en català, el llibre que aixina va ser el Nosaltres Valencians, de Joan Fuster. Va ser un poc per formació, però va ser Es que mira, és una altra via, en definitiva.
5: Pues jo sóc l'altra cara de la moneda de tu. Jo vaig llegir molts contes de menuda, m'agradaven moltíssim, i després de joveneta els contes de la Enid Blyton,
6: sí.
5: Estos m'agradaven moltíssim, sí, que els vaig llegir tots, que potser jo tenia, no ho sé, 10 anys o 12 anys, una cosa així. I després ja una miqueta més grandeta, però encara molt joveneta, el que em va al·lucinar i que vaig dir això realment és literatura, és L'illa del tresor, de Stevenson. Vosaltres l'heu llegit?
6: Sí. Jo també molt tard.
7: Sí, però gràcies.
6: I ja adult, jo.
5: Bueno, doncs crec que és una lectura que per un adolescent és ideal.
6: Sí.
5: Ara tu, Joan, hi pleguem ja. I acabem.
7: Bueno, tampoc no ho recordo molt bé, però recordo que llegíem novel·letes de l'Oeste quan érem jovenets.
6: Marcial La Fuente Estefania.
7: Marcial La Fuente Estefania. Sí, jo suposo que això d'alguna manera ens devia introduir una mica en aquest món, ja que comentaves 100 anys de soledat. Jo haig de dir que quan vaig llegir 100 anys de soledat a mi em va encantar el llibre.
6: Sí.
7: Vaig llegir un estiu, recordo, no sé si estava estudiant a Castelló o a València, i me va encantar. Però jo volia anar a la inversa. Hi ha un llibre que per mi va ser un repte suprem i que vaig dir, això és impossible.
5: Ja sé de quin llibre parles.
7: Això és impossible i que quasi te treu del món de la lectura, quasi bé, que és l'Ulisses de Joyce. L'Ulisses de Joyce va ser un repte brutal, un repte brutal, perquè era realment difícil i complicat, però va ser com un repte personal de dir, me n'he de sortir d'això com sigui, no? Però sí, vull dir que és un llibre que m'ha marcat una mica en aquest sentit d'entendre la literatura també com un repte personal moltes vegades, i voler entendre i voler treure conclusions de les coses que llegeixes.
5: D'acord, fins aquí no tenim prou temps per fer més preguntes, però no passa res, un altre dia les farem. Que tingueu una bona setmana.
6: Bon dia.
7: Molt bé, bon
5: dia
7: a tothom.
5: Moltes gràcies per escoltar-nos.
8: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
9: Hola, bon dia, estem així una setmana més a Ser Història Maestrat amb David Gómez. Què tal, David, com estàs?
10: Hola, bon dia, Gabriela. Bé, així, en ganes de fer un altre programa. Aquest és el número 129 i el volia enfocar sobre algo que fora estrictament del nord de Castelló, sobre la nostra àrea més, anem a dir, septentrional, Vinaròs, Benicarló, Peníscola.
9: I de què ens vas a parlar?
10: Doncs avui voldria parlar de com era la vida fa 2.000 anys, ja fa 2.000 anys, en aquestes terres, perquè estem en un moment on els ibers i els romans ja s'han trobat i el territori se va adaptant a una nova cultura que farà que això doncs, se manifesti en una sèrie de jaciments que encara ens han arribat i que els historiadors i arqueòlegs continuen analitzant, perquè al final és una mica la història d'un moment molt important a aquest territori.
9: Pues, quan tu vulguis, pots començar.
10: Molt bé. Doncs, com comentava, avui voldria parlar sobre la vida a la plana, de lo que seria l'àrea de Vinaròs. Peníscola fa més de 2.000 anys. És un moment de transició durant lo que seria aquesta època ibèrica i els contactes ja en el món romà, estaríem en un territori molt diferent del que coneixem actualment. No hi havia ciutats en aquesta zona, ni les carreteres modernes, ni ports construïts que avui tenim. I clar, la vida depenia prou del paisatge, de la terra, de l'aigua, de la vegetació, dels camins naturals i d'aquesta proximitat, en el nostre cas, en la zona marítima. Per això, per entendre com vivien aquestes persones, hem d'entendre primer com era el territori. La plana litoral de lo que és l'àrea avui actualment del nord de Castelló era una zona oberta, amb terres bones per al cultiu, amb una posició molt interessant en aquesta estratègia entre l'àrea mediterrània i l'interior del Maestrat, però clar, tenia una limitació molt important. Tenien bones terres, però no disposaven de grans reservoris d'aigua dolça. I clar, això serà també una mancança que condicionarà molt aquesta vida i, per tant, el creixement d'aixòs poblats. És a dir, el nostre territori hi ha espais habitats, però, clar, tampoc se poden crear aixòs grans ciutats de l'època perquè no teníem este recurs, perquè l'aigua és fonamental, almenys en grans quantitats, com m'estava referint. Els habitants havien d'aprofitar les fonts, l'aigua que podia sortir en moments puntuals de barrancs, rambles, i sobretot també la dels llups i altres punts on aquesta se poguera acumular. L'aigua era imprescindible per a beure, per als animals, per al cultiu i també per a aquesta vida estable d'una societat que té que viure de manera permanent. Per això els assentaments no es construïen en qualsevol lloc, sinó en espais que tingueren recursos pròxims que donaren a la vegada una protecció i al mateix temps una bona comunicació. Per això quan veiem un jaciment d'època ibèrica o romana, aquesta sèrie d'elements els hem de tindre en compte. Hem de pensar que prop hi hauria alguna font d'aigua o alguna via de comunicació. Del contrari, això no podria estar ahí. Aquesta vida quotidiana d'aquelles comunitats era sobretot d'àmbit rural, és a dir, la major part de la població se dedicava a lo que és l'agricultura i pràcticament, si no, a la ramaderia. Treballaven les terres pròximes a lo que és la zona del poblat per a poder estar a prop de les seues llars. Aprofitàvem també aquest espai obert per al seu bestiar i l'economia, com comentava, no era una economia típica d'una àrea urbana ni molt rica, sinó basada en recursos senzills, els cereals, animals, la fusta, la pedra, productes del camp i sobretot també intercanvis comercials. Els habitants devien de viure en grups menuts, organitzats en comunitats. No era una societat, anem a dir, completament igualitària. Probablement hi havia famílies més importants de guerrers que tenien les terres i que després també podien tindre gent al seu, anem a dir, a les seues ordres, treballar en la terra o la ramaderia que a què se pertanyien. Aquesta organització social permetia controlar el poblat, repartir les tasques i al mateix temps, que era el que molt preocupava la gent, defensar el territori en cas d'un atac. Un dia normal estaria marcat, per a que ho entenguem, per aquest treball i dependència cap a l'àrea on estan vivint aquestes persones. És a dir, no se podien desplaçar molt a lluny. Les persones havien d'anar al camp, cuidar els animals, replegar aquesta aigua que tenien prop, preparar els aliments, també reparar les eines i, sobretot, com dic, vigilar aquestes cases i aquest entorn. Les estacions de l'any eren molt importants perquè, clar, una sequera, per exemple, una mala collita o la mancança d'aigua podia posar en perill la vida del poblat. Pensem que l'agricultura era una de les principals bases d'aquesta economia. I, clar, es cultivaven productes que estaven adaptats al clima nostre i a les condicions del terreny. Per això era important la ramaderia, especialment perquè ens donava la llana, l'aliment, però també la pell, inclús la força de treball. Els animals formaven part essencial en aquesta vida diària i, evidentment, ajudaven molt per a que aquesta zona fora rendible des del punt de vista agrícola. La vegetació també tenia un paper fonamental. Fa més de 2.000 anys el paisatge devia tindre una cobertura vegetal molt més rica que l'actual. És a dir, hi haurien boscos formats per pins, carrasques, roures, que avui, evidentment, ja han destruït, però que en aquell moment encara mantindrien aquesta, anem a dir, estampa d'un espai verge que encara no estava antropitzat i, clar, donava lloc a que se poguera encara extreure fusta, aquest combustible per al foc, però també tindre espais de pastura on aquesta gent feia la seva vida quotidiana. També, hi ha que dir-ho, l'activitat humana va anar transformant el paisatge, perquè, clar, l'agricultura en el moment en què estàs obrint camps de cultiu, o la ramaderia quan els animals pasturen, o aquests camins que construïixes per a que estiguen connectats els assentaments, doncs acaben afectant al territori. La costa era un element molt important. Per exemple, la mar Mediterrània, jo sempre ho dic, no era només un límit, sinó una via de comunicació, encara que els poblats no sempre s'ubicaven arran de mar. La costa s'aprofitava per al comerç, el contacte amb altres pobles, després també alguns rius, com el cas del Cérvol, barrancs, desembocadures en aquestes zones, podien funcionar com petits embarcadors o punts de càrrega i descàrrega. Per exemple, coneixem zones per vestigis arqueològics d'estudiosos que han analitzat aquesta zona, com seria Aigua Oliva, les pedres de la Barbada Benicarló, les salines també al terme municipal de Vinaròs, el riu Cérvol, o inclús també les cales que hi ha en la zona de Peníscola, de la Serra Vita, com a punts de contacte amb el món marítim. No eren ports, anem a dir-ho, com els que en tenem actualment, però sí espais útils per a moure pues, mercaderies. A través d'aquests punts podien arribar ceràmiques, productes elaborats com el vi, l'oli, o també doncs, donar sortida als nostres recursos, és a dir, a productes que sortien d'aquí i que intercanviaven o mercadejaven amb altres punts. Per exemple, tenim constància d'un flux comercial en la zona de Tarragona. Els camins completaven aquesta xarxa i connectaven els assentaments per la zona continental, és a dir, des de l'interior a la plana de la costa, i per aquests camins es transportaven doncs, els productes agrícoles, els animals, inclús minerals, ceràmiques o altres materials. Alguns passos naturals, com les rambles i barrancs, a l'estar secs la majoria de l'any, doncs també en certs punts se podien aprofitar com a vies de comunicació. Així, la vida d'aquelles comunitats, hem de dir-ho, no estava aïllada, encara que eren poblats menuts, molt ruralitzats, i que encara així doncs, mantenien un contacte en el Mediterrani. El comerç marítim permetia l'arribada de productes, influència de fora, és a dir, estàvem una mica doncs, a la guai de les novetats, de lo que se comercialitzava, mentre que els camins interiors feien possible la circulació d'aquests recursos que teníem en l'àrea local. La defensa, com comentava abans, també era molt important. La plana era un espai obert, una zona molt vulnerable, era una època en la que hi havia molts de conflictes i clar, la gent sempre buscava llocs en altura per estar protegit. No és casualitat que, per exemple, el Puig de la Misericòrdia o el Puig de la Nau en Benicarló siguin zones on tenim constància d'assentaments en època ibèrica o en el cas de Vinaròs també, doncs precisament el jaciment romà de la Closa està al peu de la falda d'aquest puig, però ja podríem també ficar l'exemple de Peníscola, és a dir, en una roca allí encorsetat en la part alta també defensant-se, perquè en aquesta època ja n'hi hauria gent vivint dalt de la roca. Els romans eren gent que s'havien aprofitat molt bé les línies de camins, aquests embarcadors, i clar, que ja van ser prèviament utilitzats per els cibers, i això faria doncs, que se reaprofitarà aquesta costa, aquestes vies de comunicació, i que se continuarà més o menys en aquest mateix tipus d'economia. Aquest canvi no va significar que tot desaparegués de sobte, com comentava. Doncs moltes activitats continuarien, és a dir, l'agricultura, la ramaderia, els camins, els recursos naturals, se continuaven explotant. La vida a la plana de lo que avui és el territori de Vinaròs Peníscola, fa més de 2.000 anys, era una vida, com dic, rural, condicionada pel paisatge, i on els habitants depenien estrictament d'eixa terra, d'eixos animals i d'eixa entorn que els envoltava. Era una societat, com dic, de poblats menuts, amb una economia agrícola, ramadera, però on també hi hauria gent que destacaria, perquè, clar, hi haurien persones que tindrien més terres, més ramat que els seus veïns, i això els feia estar en una situació superior. Per exemple, en època ibèrica, les cases on hi havia guerrers eren persones que tenien doncs, un estatus social, que això, per exemple, és el que s'ha pogut comprovar en les excavacions del Puig de la Misericòrdia, en aquest camp fris, que ens demostra que aquest espai estava controlat per una família aristocràtica de l'època i al voltant els treballadors. Això, evidentment, era un patró que s'estenia per el territori, que després en la romanització va modificar-se, però que també estava molt estratificat socialment, i clar, i ens parla una mica d'aquesta societat i d'aquesta vida que ara, doncs, en aquest programa he intentat resumir, vamos, d'una manera breu, però que ens plasma una miqueta com era en aquell moment, doncs, la societat de l'època.
9: Vale, jo tinc una pregunta, i és que parles de poblats menuts, de grups de persones en plan de menys quantitat. Quantes persones més o menys hi havia per poblat? Perquè alguns havien de defensar, altres eren ramaders, altres agricultors...
10: Sí, doncs pues mira, per exemple, en el Puig de la Misericòrdia de Vinaròs, per a que te faig una idea, bueno, no tenim dades exactes, no tenim un cens de població, però podien viure, per a lo millor, una decena, unes 10 famílies, per exemple. I si posem un promís de 5-6 habitants per família, doncs ja te fas una idea, és a dir, podien ser poblats que no arribaven ni al centenar de persones. Eren com clans, com, anem a dir, com quasi espais tribals, de 50, 60, 70, 80 persones. Per exemple, el Puig de la Nau, en alguns moments de la seva història, podia tindre més cases i, per tant, la població s'incrementaria, però aquí parlaríem com a molt de poblats que arribarien a uns quants centenars, a lo màxim, en el moment de major esplendor, però, com te dic, ja de manera...

0: Cadena Ser. 100 años de radio.
1: Del 11 al 27 de setembre torna Vinaròs d'etapa en tapa. 18 establiments t'ofereixen les seues millors creacions. Tapa més beguda per només 4 euros. Aconsegueix el teu passaport gastronòmic. Reuneix un mínim de 6 segells als bars participants i diposita el teu vot a la Turistinfo per a guanyar fantàstics premis. Aquest setembre viu la nostra gastronomia de barra en barra. Vinaròs d'etapa en tapa. Organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
0: Cadena Ser. 100 años de radio.
3: Esta noche la puerta se abrió de golpe. Entró un niño empapado. Tenía sus ojos, pero distintos. Hizo un amago de sonrisa y extendió la mano. En la palma sostenía un puñado de barro negro. «Dice el mar que esto es tuyo», susurró. El barro cayó al suelo. Buscó hueco entre mis pies y al tocar mis tobillos comenzó a morderme como si me reconociera.
0: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlos Francino. Cadena Ser. La Ser. El sonido de la vida.